La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

0: Els homes del moment, sens dubte, Teddy Swims. Va ser una actuació tremenda, espectacular, la dels VMA Music Awards, fent un homenatge a George Michael, per cert. Però aquí et proposem una de les més noves de l'americà Mr. Know It All per començar. Nou matí.
1: La teva música amb Víctor
0: Huguet. La diferència d'aquesta cançó, Mr. Know It All, jo no sé masses coses, només que t'acompanyo fins al punt de les 2-4 hores. De nou, un matí de dissabte amb la millor música de Rack 105, tots els èxits de la casa i el més nou dels Tame Impala. De seguida els australians, ara per tota aquella gent que es connecti mica en mica, que potser tingui el cafè encara a la mà, una ben tranquil·leta. Alfred García, bon dia.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
2: Tradició, cultura i natura en família.
0: Lo 4 d'octubre a Amposta.
2: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
0: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
2: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
3: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Càndido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
4: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
5: Amb el suport del Departament de Cultura.
6: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
7: 21.693 21693
6: Sèrie
7: 65065.
6: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
8: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

0: que ens queda.
1: Que si no va bé, ho farem d'una altra manera i ja està. Tampoc cal donar-li masses voltes al final, la qüestió és això, no? Caure't i aixecar-te, tot el que ens queda. Missatge esperançador sempre dels germans Serrasolses. En un dissabte especial avui per l'Albert Buscarons. El cap de RAC 105 està a Madrid ara mateix per ser un dels afortunats que viurà el concert, vaja, el concert en majúscules de Shakira. Aviam què ens explica. Aquesta la balla segur, ja t'aviso.

és el que ha fet precisament Lady Gaga. Ha fet abracadabra, pam! I ara és mare d'una filla que es diu Rose. Diuen que es diu Rose per la cançó La Vie en Rose. En fi, seguim avançant i ho fem amb una novetat de RAC 105, una d'aquelles apostes personals de la casa d'un nou grup català. Apunta't aquest nom curiós. Es diu My Hallis i la primera que ens presenten a La Teva Música sona així de bé. Es diu Ball

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Molts diuen que és la nova reina del soul, Olivia Dean. I home, no sé si és la primera, però com a mínim de les grans a nivell mundial, sens dubte, del gènere, per cançons com aquest Man I Need. I d'una cançó elegant, tranquil·la, romàntica, a una cançó, tot el contrari, canyera com ella sola. I electrònica, el més nou d'UGEL, es diu Moving to the Sun.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Infla't de tant compra bé pel nostre aniversari amb els Carrefour Days només fins al 7 d'octubre. Com el rentavaixelles a màquina Finish Ultimate Plus de 72 càpsules. Si en compres 3, la càpsula et surt a 16 cèntims.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Marta, vine'm a buscar.
6: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
5: No sé com va el Google Maps, sí.
6: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
9: 4, 6... 7, 17 i 45. I els sols, el 7 i el 12.
8: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Escoltes tots els èxits de la música.
11: No podràs canviar d'emissora.

Cristina Aguilera i Pitbull, que recordem que en breus ve a Barcelona, al Palau Sant Jordi. Encara queda alguna entrada a un preu, home, no diré que assequible, la veritat. El Feel This Moment a RAC 105, camí de les 11, quan arriba ara una altra de les bandes catalanes que hem descobert recentment. Abans parlàvem de My Hallis. Doncs ara és el torn de Brou, amb això que es diu De Colors.

0: teva música
1: amb Víctor Huguet.
2: I també amb Miley, que no Cyrus. Miley a seques, nova etapa musical de l'americana, desè treball d'estudi, desè disc, ja amb la tonteria sota aquest nom. Bass Persuades va ser el primer avançament i la cançó que dona nom al seu nou àlbum. Són les 11 del matí, salutacions! Nova horeta en marxa, de seguida Joe, End of Beginning, abans un dels grans clàssics, oi tant, de la música en català, RAC 105, Volcans, Buhos! 105.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
3: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
4: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
3: Deu ser això, sí.
5: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
3: Et trobo a faltar.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
8: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
7: Gaudeix del Polo Park Baicalvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
8: Patrocinat per La Vanguardia.
9: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
10: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
11: Amb el suport del Departament de Cultura.
12: Per tu, que per fi has posat la manta al llit. I per tu, que estàs tan a gust que no vols sortir. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla de 80 dosis, per 1 euro amb 80. Vols estalviar amb mi? Capravo.
13: Matina Codina, Best Moments.
14: El nostre tarotista de capçalera, que és el gran Sandro Fey. Bon dia, Sandro.
15: Bon dia a tots.
16: Hola, Sandro.
15: ¿Qué tal, cómo estáis? Este es un mes complicado.
16: Sí.
15: Okay. Porque el 31 es el Día de los Muertos.
14: Es verdad, es verdad.
15: De hecho, me sale la carta de Pedro Sánchez.
14: Que dios.
15: Ostras. Que está más muerto que Krilin en bola de drag. Va a haber un parón de liga, ¿sí?
16: Pero si eso ya está pasando. Joder, nada. Eso está pasando ahora mismo.
15: Pero si yo estoy viendo el de la semana que viene.
14: Ah,
15: que
14: vale.
15: Si conocéis a alguna Mari Carmen, decirle que ni se le ocurra salir de casa, ¿sí?
16: Joder, tú. Ahora, buenas horas.
15: Va a caer bastante lluvia.
16: Però això lo veus en les cartes, això?
15: No, esto lo veo en la ventana, gilipuerta.
14: Bueno, va.
13: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.
1: Aquest és el so...

Sembla mentida, però la carrera d'Aitana en breus complirà 10 anys d'aquella jove que va sortir d'Operació Triunfo sent una nena i convertida ja en una de les grans artistes del món del pop a nivell global, sí. Per cançons com aquest, Connexió Psíquica, que recuperem. Molta sort li desitgem a Aitana a les Amèriques. Comença en breus. I parlant d'estrella del pop, aquí en tenim una altra. Força desapareguda els últims anys, ara ha tornat a agafar molta força la trajectòria de Zara Larsson, aquesta des del 2017. Symphony.

Un dels artistes revelació d'aquest 2026, clarament, és sens dubte Marcos. Després del Festuc, ara ens presenta aquest Fatxenda, un jove que tot el que es proposa ho està aconseguint. Ens explicava RAC 105 l'altre dia que l'any passat s'imaginava tocant a la Mercè. Doncs mira, un dels grans protagonistes de la Mercè de RAC 105 davant de milers i milers de persones a l'Avinguda Maria Cristina. Li vaig preguntar, quin és el teu somni de cara al proper any? Va dir, mira, ser sinònim de festa i sinònim de disbauxa i de gresca. Doncs de moment ho està sent amb la més nova que, com et dic, es diu Fatxenda. Seguim endavant, va, camí de dos quarts. Amb la música i la veu increïble d'Olivia Rodrigo, preparada amb el seu Drop Dead. Primer, un dels grans clàssics de Justin Bieber. A RAC 105, sorry.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

Ja vam avisar RAC 105 que aquest artista arribava amb força, però no sé si la mateixa Adele s'esperava l'èxit tan rotund que ha tingut aquest Angel in LA al capdamunt de les principals llistes de reproducció del món. Doncs així ha estat. Però la setmana no és d'Adele, ni de ningú. La setmana que arriba de seguida i que comença dilluns és la setmana dels Oques Grasses. Per fi arriba el dia dels 4 concerts, dilluns, dimecres, divendres i dissabte. Per petar-ho, com diuen ells, com una butterfly que no la palma mai, va!

Mamma, mamma. Lady Gaga, als seus inicis, marcat per aquesta cançó amb la qual el món sencer la va conèixer i la va començar a considerar una estrella global des del seu primer disc, el Poker Face. Així anem fent camí de les 12, canviant de registre i donant-li el play a la més nova que ens presenta Jason Derulo amb DJ Goja, una cançó elegantíssima, un so afrobeat, que ha estat un èxit espectacular aquest estiu que acabem de deixar enrere. Sona RAC 105, va, camí de les 12, com et dic, es diu Michiko.

0: de l'any i amb la contractació de mariachis, doncs té el seu mèrit.
1: La teva música
2: amb Víctor Huguet.
0: Bruno Mars, capaç de fer això i molt més amb el Risk It All. Encetem nova hora, 12 del migdia. Salutacions de l'Héctor Huguet. Aviso, va, pels amants de l'electrònica i del dance, deixeu-me fer una falqueta. I és que aquesta nit torna al ritme de la nit amb cançons com aquesta de les memorables i estimades pels amants de l'electrònica, Kate Ryan, Desenchanté. No hi faltis.

0: La teva música.
1: RAC 105. Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
2: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
3: Visca!
4: Guanyat! Que
2: sí,
4: bé,
2: sí,
4: que
2: sí,
4: bé,
2: sí,
4: que
2: sí,
4: bé!
2: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
7: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Arriba la 114a edició del Chio Barcelona.
10: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
9: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
10: Patrocinat per La Vanguardia.
11: Aquest supercap de setmana batem el rècord de l'estalvi a l'engròs. En format estalvi, 1 quilo de llonces de porc a 5,49, t'estalvies un 11%. I 500 grams de mental ratllat a 3,69, t'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
12: Matina Codina, Best Moments.
13: Mònica Usart.
14: Hola, què tal? Bon
15: hola,
14: dia.
15: Hola, Mònica.
14: Com estem?
13: Cada vegada tens menys veu.
14: Sí, ara pensava que venia millor i...
13: Espera't,
16: no. Tens la veu perfecta per explicar un conte.
14: Ah, sí?
16: Hi havia una vegada.
14: Un conte o una altra cosa?
13: Mira, posarem aquesta música.
14: Doncs ja plou, aquesta hora.
13: Uf, ostres, Mònica, conte, eh? Vigila que no soc
15: ara
13: de pedra.
15: Sí que escoltaré la previsió. Va,
14: on està plovent, voleu saber-ho?
15: Home, i tant.
14: Atenció, ponent, perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Més de 90 litres en 3 hores.
13: Carai.
14: I més de 40 en 20 hores.
15: Serà molt intens?
14: Podria haver inundacions.
15: Ostres.
14: Sí, sí. Calamarsades.
15: Això ja és més guarro, eh?
14: Pedregades.
15: Carai, tu.
14: I llams i trons, també.
15: Mare de Déu.
13: De muntatge.
12: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105. RAC 105, la teva música.
17: La ràdio dels teus artistes preferits.
12: Aquest és el so.
17: Aquest és el so.

És evident que el temps no passa per tothom de la mateixa manera i m'agradaria saber quina és la dieta de Kylie Minogue, perquè està estupenda, la veritat. Padam, padam, una més de l'australiana, per donar pas a una de les girl bands del moment. Una banda que, curiosament, aposta pel so K-pop, però no són coreanes. Una és de Filipines, l'altra de Suïssa, l'altra d'Estats Units, de Corea del Sud. És un pupurri, en fi, per fer això. Un grup que es diu Cat's Eye i que ara ho està patant amb el seu primer single, Animal.

Si per separat ja són boníssims, imagina't unint forces. Ginestar, Nil Moliner, amb qui estaràs? Una de les grans en català, eh? D'aquest últim mes. Doncs mira, et puc dir amb qui estan els següents convidats. Dos artistassos que, de fet, s'han casat recentment i els dos a Itàlia, però no s'han casat junts. D'una banda, Damiano David sona de seguida amb el Talk to Me. Es va casar, per cert, aquesta darrera setmana amb Dove Cameron. I de l'altra, Dua Lipa. A finals de maig, també, com et dic, a Itàlia, amb Callum Turner. És l'any dels casaments, eh? Taylor Swift, en fi, tothom. Aquí tenim el Training System.

La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.

Talk to You, als neerlandesos Another. I amb el seu so funky, tan divertit i elegant. I mira, ens quedem precisament als Països Baixos, ara amb un DJ molt més veterà, un dels històrics del segle XXI. Com és Tiesto, qui ens hagués dit que faria cançons electròniques amb una de les artistes urbanes de renom del panorama internacional. La primera que va fer amb Karol G és aquest, Don't Be Shy.

Els Maroon 5 i el seu Maps. I és que ara ja ningú utilitza mapes. Mapes físics, com a mínim. Crec que segurament les últimes persones que han utilitzat mapes físics com els d'abans són els concursants de la travessa de la Laura Escanes. Més enllà d'això, ja tots amb Google Maps, amb el Waze o amb totes les tecnologies possibles. Va, camí de la una, de seguida Pink, Shakira o, per suposadíssim, la que ha estat una de les grans...

0: Matina Codina Best Moments.
1: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
2: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
3: Sí, sí,
2: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5
4: estrelles.
2: Sabeu
4: dutxar o què?
2: Sabeu per què la lio? Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa. No poden estandarditzar les aixetes perquè no hagis... Comencen a sortir xorros que
1: no estan ni... fred calent.
2: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
4: Ui.
2: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat, o tu m'estàs estafant com a hotel, o és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
4: A mi no gusta el condicione.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: La veritat és que des d'aquell Lose Control no ha fet més que regalar-nos cançons any rere any. TV Swims.
1: La teva música. Amb Víctor Huguet.
0: I que així sigui per moltes més temporades. Mister Know It All és la més nova que ens presenta. I així comencem. Una nova horeta. La una del migdia, l'hora del bar Motet i l'hora de gaudir de les millors cançons de Rock 105. Salutacions, va, d'Héctor Huguet amb Aitana de seguida. Rock 105. O amb Harry Styles i el seu Late Night Talking. Bon dissabte.

0: Això només passa al Ja Tardes.
1: Em fa molta il·lusió perquè és la primera visita d'aquesta temporada que tenim en el programa d'un dels grans, que jo crec que és el tio que es lleva més d'hora del país, sí, o un d'ells. Ernest Codina!
2: Mentides, no et fa tanta il·lusió.
1: Com sí, que no?
2: I tant que sí. Ens hem veient, ens hem vist aquest estiu, que sí, van veure junts l'eclipsi.
1: És veritat.
2: Que gairebé ens mengem la boca. Sí, sí, i ho vam fer. El vam mirar. És veritat que allà no era el 100%, sí, però veritat, estàvem anant cap al bolo, cap a l'actuació, sí, que teníem amb RAC 105.
1: A Roses, no?
2: Sí, sí. I vam mirar directament al sol, que no pot fer.
1: No, no, no, això prohibidíssim. No, però nosaltres és que som uns gamarussos.
2: Vam dir que maco, ja està,
1: I el bo és que jo anava conduint.
2: Sí, sí. Estem vius de miracle, sí, per tant, sí, sí. Valoreu el que teniu ara mateix aquí a la ràdio.
0: Ja tardes.
3: Ja tardes.
0: A RAC 105.
3: Amb l'Enric Font.

0: professors.
1: El Sopa de Cabra celebrant els 25 anys d'una de les cançons més històriques de la formació catalana, com és aquest Camins. Ara, Mont DJ amb su per fer el Camins, Somnis i Promeses. I parlant de promeses, arriba un dels artistes revelació dels últims anys, com és Alex Warren. Acaba, per cert, de treure nou disc fa unes setmanetes, a finals d'agost, un disc que es diu Wild Child, on hi trobem, entre d'altres, aquest grandíssim Fever Dream.

0: dinàmica d'electrònica i a càrrec de Kygo el noruec, amb el seu estil sempre personal i característic, i la veu, en aquest cas, d'Iva Max, per fer el Whatever, agafant aquell clàssic de Shakira. Camí de dos quarts, moment per baixar una mica les revolucions amb el gran protagonista d'aquest passat dimecres a l'antiga fàbrica Estrella Damm, el darrer 105 confidencial, el va protagonitzar ell, Ivan Herzog. Vaja, un artista tremendo i una persona més amb un cor gegant. Una de les cançons que va cantar, evidentment, va ser aquest, Des de lluny.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.

És fins ara l'últim gran èxit de Billie Eilish, que, per cert, bones notícies pels seus fans, ja ha confirmat que està preparant cosetes, està preparant nova música. Quan publica el nou disc? Doncs fins aquí no arribem. No ens ho ha dit i no tenim notícies, però vaja, que estigui ja tancada l'estudi fent cosetes és sempre una bona notícia pels fans de Billie Eilish, que no són pocs. Birds of a Feather. Arriba el moment, va, de pujar les revolucions amb una de les cançons canyeres del món de l'electrònica a càrrec d'Augel. Un èxit estel·lar, aquest Moving to the Sun.

0: I'm a fireball.
1: Fireball.
2: La teva música.
1: No hi ha manera, eh? Per molt que ho intenti, ningú ho pot fer com Pitbull. Fireball a RAC 105. I jo que m'acomiado, salutacions de l'Héctor Huguet. Et deixo de seguida amb l'Arnau Mulet. Ell s'hi posa de 2 a 5. I jo torno aquesta nit, eh? Dissabte a partir de les 9 amb una nova edició del Ritme de la Nit. Va, us deixo amb els Catarres, que després de petar-ho a la Mercè de RAC 105... Tenen ja la cita marcadíssima de finals d'octubre, el 31, amb un meló, la castanyada Cabro Rock. Adéu-siau!

0: Doncs aquí es nota una relació especial. Hi ha molt feeling entre ells. Karol G i Bruno Mars, això es diu Estil.
1: La teva música.
2: Amb Arnau Mulet.
0: Arrencant nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Gràcies per triar-nos un dia més. Ets a RAC 105, ets al lloc correcte. Amb un bon refredat, com la gran majoria de Catalunya, no? Jo crec que les botigues de mocadors d'usar i tirar estan fent l'agost ara mateix. Perquè estem tots, mare meva, al canvi de temps, tu. Sort que estem vivint un fin de tonto, com diu el Mamaduixa. Benvinguts. Un fin de

0: RAC 105.
1: La ràdio dels teus artistes preferits.
2: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
3: On sona el millor dels

És Aitana, amb aquesta connexió psíquica. Diu que, escolta, hi ha alguna cosa més aquí, que s'entenen molt, que estan molt contents i que no només és físic el tema, sinó que, en fi, s'agraden de veritat. No sabem de qui parla exactament. Potser parla del Plex, perquè està molt enamorada. Ho ha demostrat ja en diferents ocasions a les seves xarxes socials. Va, i continuem avançant amb un artista que va passar per Barcelona fa un mes exacte.

sentit aquest rotllo peculiar que té aquesta cançó, ens ha enamorat. Per què negar-ho? Una de les formacions de nova creació a tenir molt en compte aquí a Catalunya. Es diuen Gorra Neta i la cançó porta per nom Marta. No sé si hi ha alguna Marta que ens estigui escoltant. Però va per ella, clar que sí. Va, continuem avançant i ho fem ara mateix amb aquesta de Maroon 5. Es diu Girls Like You.

0: Abans, per posar la ràdio,
1: havies de buscar el botó, girar la roda, buscar la freqüència, tocar-ho tot fins que sonés alguna cosa. I ara...
0: posa RAC 105.
1: I ja està.
0: Perquè si tens un aparell intel·ligent a casa, també tens una manera molt fàcil d'escoltar RAC 105. Només has de parlar.
1: RAC 105. Demana-la i sona.

0: Atenció, apassionats del mar! Torna al Saló Nàutic Internacional de Barcelona.
1: La major exposició del país per triar entre més de 200 iots, catamarans i embarcacions de motor i vela.
0: A més, hi trobaràs les millors marques i les últimes novetats en accessoris, serveis, submarinisme i esports aquàtics.
1: Vine al Saló Nàutic de Fira de Barcelona, del 14 al 18 d'octubre, al Port Vell.
0: Entrades a salonnautico.com.

veure, hi ha moltíssim talent a Catalunya, ho demostren artistes com Brou. Sí, si no els coneixies, apunta-te'ls bé perquè ens sentirem a parlar i molt. Per mi aquesta cançó és excel·lent, ho té tot. Té èpica, té missatge, té bon rotllo. I parla de una persona que s'adona de que l'altra, o sigui, ha deixat la relació perquè ell o ella no va tenir els detalls que mereixia. Per exemple, es pensava que volia moltes coses, però realment l'única cosa que volia era flors de colors. Ai, s'han de cuidar les coses, s'han de regar, s'han de fer créixer a poc a poc, clar que sí. En fi, perquè si no passa, el que li va passar també a Iba Max, que li va acabar dient, escolta, potser el problema ets tu, no jo.

ets el meu univers. Home, no em diguis que no és maco que et diguin això, no? Coldplay i BTS ho van fer molt bé amb aquesta cançó, que precisament es diu així, My Universe, i que tampoc sabíem exactament què ens podíem esperar amb unes estrelles del pop i del K-pop juntes. Doncs bé, el resultat és espectacular. Mira, parlant d'unions de música pop amb K-pop, aquí tenim a Tame Impala amb la Jennie, que és una de les responsables de la formació Blackpink, i això que es diu Dràcula.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Mònica Usart.
2: Hola, què tal? Bon dia.
3: Hola, Mònica.
2: Com estem?
1: Cada vegada tens menys veu.
2: Sí, ara pensava que venia millor i...
1: Espera't,
4: no. Tens la veu perfecta per explicar un conte.
2: Sí?
4: Hi havia una vegada...
2: Un conte o una altra cosa?
1: Mira, posarem aquesta música...
2: Doncs ja plou, aquesta hora.
1: Uf,
3: ostres, Mònica, compte, eh?
1: Vigila que no som...
3: Ara sí que escoltaré la previsió. Va,
2: on està plovent, voleu saber-ho?
3: Home, i tant.
2: Atenció, ponent, perquè hi ha avisos del Meteocat per intensitat de pluja. Més de 90 litres en 3 hores.
1: Carai.
2: I més de 40 en 20 hores.
3: Serà molt intens.
2: Podria haver inundacions.
3: Hòstia.
2: Sí, sí. Sí. Calamarsades.
3: Això ja és més guarro, eh?
2: Pedregades.
3: Carai, tu.
2: I llams i trons, també.
3: Mare de
1: Déu. De muntatge.
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.
5: Hola, companys i companyes de RAC 105. Us escolto cada matí. Sou el meu despertador, la meva melodia, les persones que m'animeu tota la jornada laboral i, com no,

i amb aquest Bring Your Love. Madonna, per cert, una de les grans guanyadores dels MTV Video Music Awards. La teva música amb Arnau Mulet. Ho fa tot bé aquesta dona i fa molts anys que ho fa molt bé, eh? En fi, va, que arrenquem nova hora. Salutacions de l'Arnau Mulet. El que ho fa també molt bé des de fa molts anys, tot i que és molt més jove que Madonna, és Justin Bieber. I una de les seves cançons estrelles que s'ha tornat a posar de moda i que a mi particularment em posa encara a dia d'avui els pèls de punta és aquest

0: Track Sensing.
1: Adela, it's in LA. La teva música.

Doncs mira, de Barcelona per Santo Domingo, Rosalía, amb aquest despetxar, hi ha cançons que crec que no faria falta ni presentar-te, no? Aquesta l'hem ballat fins a la sacietat. I per això forma part també de la teva música d'aquest dissabte al migdia. Continuem repartint èxits i ara tornem a l'actualitat, va. Perquè aquest estiu ens n'hem fet un fart. La veu la posa Jason Derulo, la cançó és de DJ Gotja i d'aquesta atmosfera així especial. Es diu Michiko.

0: portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
1: No pots canviar d'emissora.
2: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
3: Quins seran els èxits del futur?
4: I'm Olivia Dean.
5: Benson Boone. This is Dua Lipa.
6: This is Daniel Dyer.
0: La història continua. Rock Sensing. La teva música.

aquesta, que és, sens dubte, una de les cançons del moment. La música electrònica no havia desaparegut, eh? Estava de parranda i ha tornat i ho ha fet amb moltíssima força amb cançons com aquesta que es diu Talk to You. La que no ha marxat mai és Taylor Swift, que segueix a dalt de tot de les llistes amb cançons com això. Es diu Opalite.

jo crec que qualsevol persona que pugui pensar en gent referent del món de la música a Catalunya li vindrà al cap. Altres grups, evidentment, però Ginestà serà un d'ells i Nil Moliner també. Doncs mira, aquí els tenim col·laborant amb aquesta grandíssima proposta que es diu Amb qui estaràs. Per cert, ens van dir que eren molt fans uns dels altres, eh? Tant Ginestà del Nil com Nil del Ginestà, que de fet ell ha compartit moltes vegades alguna story amb les seves cançons de fons. Ara, Baby

0: Doncs quan sona això, em veig a mi mateix, al mig d'una carpa, amb alguna cosa fresqueta a les mans, intentant bellugar els malucs, cosa difícil en mi. Perquè jo crec que sóc d'aquelles persones fetes d'una sola peça. El tema malucs el portem una mica regular. En fi, Bumpy Rides, una de les cançons icòniques de la música R&B. De Mojombi, que dona pas a Talent de Catalunya amb Siderland. Hey,
1: sembla que s'acaba el concert.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música.
3: No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
3: RAC 105.

0: Martina Codina Best Moments.
1: Dormir en un hotel a Espanya costa avui un 67% més que fa 10 anys.
2: Per començar, la mampara de la dutxa d'un hotel de 5 estrelles ha de tapar la totalitat de la dutxa.
3: Sí.
2: Si quan surto de la dutxa sembla que hagi vingut del Waterworld de Lloret sense canviar-me la roba, no és una dutxa digna d'un hotel de 5 estrelles.
4: Sabeu dutxar o què?
2: Sabeu per què la lio? Okay. Perquè trigues més de 10 minuts en saber com funciona la punyetera dutxa.
3: Oh.
2: No poden estandarditzar les aixetes perquè no hagis... Comencen a sortir xorros que
1: no estan ni... fred calent.
2: I si em dones un gel que giro el paquet i posa gel i xampú. A veure un moment.
3: Ui.
2: O m'estan estafant al súper quan he de comprar les dues coses per separat, o tu m'estàs estafant com a hotel, o és que tu rentes la roba amb lleixiu d'aquest de rentar terra.
3: A mi no gusta el condicion, eh?
0: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí a RAC 105.

0: Mr. Know-it-all, quina veu que gasta Teddy Swims, referent a nivell internacional.
1: La teva música
2: amb Arnau Mulet.
0: Amb el que arrenquem aquesta nova hora, salutacions a l'Arnau Mulet. Només fa una setmana i un dia, vaja, estàvem a l'Avinguda Maria Cristina gaudint en directe dels concerts de la Mercè de Rec 105 i uns dels protagonistes van ser els Catarres. Aquesta va sonar, eh? Sí, sí, la clàssica, la mítica. Vull

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs ves a Mr. D.
2: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
3: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
4: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
5: Portes tota la vida escoltant-nos. T'has fet gran amb nosaltres.
6: No pots canviar d'emissora.
7: Nova hora a la matina codina d'aquest primer programa postvacacional.
8: Quins seran els èxits del futur?
9: I'm Olivia Dean. I'm
10: Benson Boone. This is Dua Lipa.
11: This is Damien Dagos.
5: La història continua. La teva música.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Mai Jales, el talent més jove del pop en català, arriba des de Vic. Ballo sense tu és el debut de Mai Jales. Queda't amb el seu nom, Mai Jales.
14: Amb el suport del Departament de Cultura.
15: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
16: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
17: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mare de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
21: Un autèntic bochorno.
17: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
17: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Miley. Teddy Swims. De Bausa. Uget.
22: I els nostres números 1.
23: Mi penya del RAC 105.
24: Soc el Guillem de Bugós.
25: El Fred García.
26: Tiga Flavos i Stay Home.
27: Fumiro des del País Valencià.
28: Som els Pies.
29: Soc el Migui Núñez.
30: Hola, RAC 105, aquí Rosalía.
31: Som els Catarra.
15: Tots ells tenen una cosa en comú.
32: Els escoltes aquí.
15: RAC 105.
32: La casa dels

Què hauria passat si ens haguéssim conegut abans? La Karol G li diu a algú altre que, a veure, ara perquè té parella, però que haurien estat junts directament, que l'hauria presentat com el seu marit i que serien la mar de feliços. Però clar, això és molt lleig de fer, Karol? És molt lleig, en fi. Va, continuem avançant. Aquesta, per cert, va ser una de les cançons de fa algun estiu. Ens vam fer un fart de ballar-la i encara segueix formant de part de la teva música. I ara, End of Beginning, de Joe.

no vol que li diguis el nom i el cognom complet. Ella vol dir-se només Miley i ho respectarem, però aquí, en aquesta cançó, encara es deia Miley Cyrus. Això es diu End of the World. Moltes vegades mirem a l'exterior per intentar buscar la felicitat. I no cal. Perquè el que buscaves era això que expliquen els tiets.

la gent que fa del teu dia a dia una cosa extraordinària. És Àlex Borrén. Amb Ordinari, que sí, dedicada a la seva parella, que porten molts anys i que són la mar de feliços, van passar èpoques difícils pel que diu a nivell econòmic. Ara diria que li va bé, la cosa. No ho sé, és una intuïció. La seva música no para de sonar per tot arreu. Com la de Tame Impala, que, de fet, aquesta és la banda sonora de Spider-Man. Es diu Loser. Loser.

0: La teva música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs vés a Mr. D.
0: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
4: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
5: Bona nit!
6: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
7: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
6: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
7: Amb el suport del Departament de Cultura.
8: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
1: RAC 5, 4,
9: 3, 2, 1.
1: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
10: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
1: Us hi esperem.
11: Mira, ja ve, ja ve, ja ve, recta final.
12: Mare de Déu.
1: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
13: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
14: Un autèntic bochorno.
10: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
1: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Univers RAC 105.

0: oye, me encanta tu programa.
1: Lo escucho cada día.
2: Hola, RAC-CEN-5.
3: Me encanta escoltar RAC-CEN-5.
4: Felicitats pel programa.
5: Aquest és el so RAC-CEN-5.
6: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
7: La ràdio dels teus artistes. La teva música.
5: No podràs canviar d'emissora.

record Remember que tant de gust ens venia, que es diu Crying at the Discotheque. A la discoteca no s'hi va plorar, eh? S'hi va ballar. I aquesta nit, si hi vas, espero que siguis molt feliç, clar que sí. En fi, jo que em vaig acomiadant, jo crec que no hi aniré avui a la discoteca, eh? Tinc una edat ja, m'he fet gran, escolta. Salutacions a l'Arnau Mulet. Aquesta pot sonar tranquil·lament, eh?

0: també que és una d'aquelles cançons que sempre ens venen de gust escoltar per motivar-nos. El so de l'Aitana, Connexió Psíquica. Així hem volgut començar nova hora amb tu.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola, què tal, com estàs? Com sempre, és un plaer acompanyar-te també el cap de setmana, el weekend. Uns minuts que passen de les 5 de la tarda aquest dissabte. Què, com ho portes? Nosaltres ben engrescats, evidentment, i amb bones cançons ja per tu. Va, que en una estoneta ens emocionarem amb el so de Bruno Mars, el seu Risk It All. Abans arriben ells. Són els Coldplay amb aquest Feels Like I'm Falling In Love.

0: la teva música.
1: RAC 105.
2: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
3: Tradició, cultura i natura en família.
2: Lo 4 d'octubre a Amposta.
3: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita del Tebre, l'Ampolla i Amposta.
2: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
3: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
4: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
5: Doncs ves a Mr. D.
4: És cert! Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
5: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
6: Marta, vine'm a buscar.
7: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
8: No sé com va el Google Maps, sí.
7: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
9: Amb el suport del Departament de Cultura.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
11: RAC 5, 4,
12: 3, 2, 1.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
13: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mare de Déu.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
19: RAC 105. La ràdio dels teus artistes.
20: Aquest és el so.

De fet, és una de les més recents que ens porta Taylor Swift, gran guanyadora dels Video Music Awards. Ho va patar, eh? No ho vegis, tu. I, a més, també va presentar el videoclip d'aquesta cançó, Patient Zero. És la nova que ens porta la nord-americana i que també ens flipa aquí a RAC 105 amb la teva música. Bé, seguim amb moltes més. Salutacions a l'Enric Font. Al tanto, perquè de seguida per aquí passarà Rosalía amb la Perla, que és una perla. També, entre d'altres, so tendre de Sabrina Carpenter, so descarat, eh? Abans, un clàssic que ja té 25 anys, el so de Sofia Elsbester, Murder on the Dance Floor.

deixa-les anar. Aquí tens a Mike Halis amb això, Ballo sense tu. És la més nova que sona aquí, a RAC 105. Va, seguim amb moltes més. Sempre és un plaer estar al teu costat. Sí, sí, sóc l'Enric Font. Hello! Va, mira, propostes de casa nostra que també ho peten, com per exemple la que ens porten en Joan d'Ausaim, a Maduixa. Papi, posa-la al disc. Abans, un clàssic de J-Lo.

0: teva música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
0: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al centre comercial Diagonal Mar, a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al centre comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Aquest mes el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
6: Birba. Fidels al que és autèntic des

0: El gran treball dels Catarres, una de les que no ens deixa indiferents, que ens carrega piles, és escoltar-la i, bueno, gresca segura. Diumenge sense drama. Bé, ni diumenge ni cap dia.
1: La teva música amb Enric Font.
0: Hello! Bé, seguim amb moltes més. Al tanto, perquè en una estoneta punxem la nova que ens porten Shakira i Maluma, la colombiana que està on falla. Porta agua, agua, com la que ha caigut aquesta setmana, eh? Que déu-n'hi-do l'aigua que ens hem menjat. Bé, begut, en aquest cas. O ens han mullat. Cada cop la dic més grossa, eh? No sé què em passa. Abans arriba per aquí el so de Meghan Trainor, Made You Look.

amb aquest Some Say, sí, versionant, no?, una mica el d'allò. Bé, en pocs minuts arribarem a les 6 d'aquesta tarda. Al tanto, perquè arriba per aquí l'Aitana, que ens meravella també amb èxits com aquest. Yeah. Superestrella.

0: un altre dels artistes que no ha parat aquest 2026 i l'any que ve també pinta fort per Alex Warren amb temes com aquest, Fever Dream. Així hem volgut començar una nova hora amb tu.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hola! Vinga, va, seguim amb moltes més. Quan passen ja uns minutets de les 6 de la tarda, què, com ho portes tu? Sí, no? Bé, encarregat de ritme, sí, encarregat de bon rotllo i amb ganes de gresca i festa. Com nosaltres, clar. Va, al tanto perquè en una soneta una ben dolceta amb Karol G i Bruno Mars ens han flipat amb estil. Abans, què et sembla si recuperem el so de Florida al costat de Robin Thicke amb aquesta I don't like it, no, no, I love it.

0: Aquest. Aquest. És el so RAC 105.
1: Once again.
2: From her new album.
1: Global superstar.
3: Karol G.
1: Bruno Mars.
0: On sonen els millors dels millors.

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs ves a Mr. D.
2: Mr. D?
3: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
0: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
4: De colors, com els dies que ens miràvem sense por del que pensàvem.
5: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nou nom propi, Brou. De Colors, ja disponible.
0: Amb el suport del Departament de Cultura. RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
6: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
0: Us hi esperem.
7: Mira, ja ve, recta final.
8: Mare de Déu.
0: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
9: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC!
10: Un autèntic bochorno.
6: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
6: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Escoltes tots els èxits de la música.
1: Univers RAC 105.

És una de les cançons que s'està convertint en tot un clàssic de Taylor Swift, és el seu Cruel Summer. Una altra de les que de tant en tant ens ve de gust repassar aquí a RAC 105. Va, moment de Time Impala amb la Jennie de les Blackpink.

tu, escolta'm, no dissimulis perquè també se te'n van els peus. Eh que sí, que et motives amb aquesta? Home, és inevitable. El so de Another, Told to You, una de les que ha regnat les pistes de ball, evidentment, també triomfa aquí a RAC 105. Ole! Què tal, com ho portes? Va, salutacions a Enric Font, compartint bona música aquest dissabte a la tarda. I en una estoneta per aquí, mira, referències com la que ens porta Damiano David des d'Itàlia, Born with a Broken Heart. Entre d'altres també, cançons de casa nostra, com la dels Brou, que ens porten De Colors. Abans, mira, una de les que triomfa. El so d'Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: la teva música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
0: Mr. D?
3: Sí, Mr. D, al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
4: Bona llei!
5: Després de l'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
6: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
5: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
6: Amb el suport del Departament de Cultura.
7: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
1: El so de RAC 105.
8: RAC 105.
1: Evoluciona.
9: Què?
1: Sí, sí. Benvingut a la nova sonoritat de RAC 105. Més modernes.
9: Més
1: potent.
9: Més potent.
1: I amb tres noves notes.
10: Però què locura és esta?
1: Dóna'ns temps, que t'hi acostumaràs. RAC 105 estrena temporada amb un so renovat.
9: Renovat.
1: La teva ràdio de sempre. Ara més moderna que mai.

Una de les cançons que recentment m'esteu demanant moltíssim als Getardes. Déu-n'hi-do com està triomfant la nova aventura del ginestà, en aquest cas al costat de Nil Moliner. Amb qui estaràs? Bé, nosaltres ho tenim clar, eh? Estarem amb tu, faci el que facis, estiguis on estiguis, aquí a RAC 105, amb la teva música.

Va, que en una estoneta per aquí el so de Bibi Rexha al costat del Faithless, el seu New Religion. Abans ens quedarem amb tot un clàssic que ja hem ballat unes quantes vegades, tema que té ja 26 anys i no ens cansem, el so dels Mojo i el seu Lady, Hit Me Tonight.

hauria de veure ballant cançons com aquesta, eh? És un espectacle. I m'ho dic jo mateix, eh? Que té nassos la cosa, escolta. Aquí tenies a Shakira, que no sé si aquesta la té en el seu repertori actual allà a l'estadi Shakira, la residència que té a Madrid, no ho sé. Jo ho dubto. Loba! Ai, sí, que nosaltres sí que som uns llops. Alguns més vells que altres. Va, que arriba per aquí el so dels Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No crec que...

0: escolti tot aquesta cançó. El so de Teddy Swims, Mr. Know It All. Ho peta, sí, ho peta.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Hola! Bons minuts que passen de les 7 de la tarda. Així iniciem una altra horeta amb tu aquest dissabte. Déu-n'hi dret, eh? Portem una... unes hores de bon rotllo. I espera't, eh? Perquè en una estoneta per aquí, el so de DJ Goja amb Jason Derulo. Mi Chico. Abans ens quedarem amb Rosalia. De moment, la única cançó que ens porta en català. Que jo sé...

0: La teva música.
1: RAC 105.
2: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
3: Doncs ves a Mr. D.
2: Mr. D?
4: Sí, Mr. D. Al Centre Comercial Diagonal Mar, a partir del 23 de setembre. Tenen de tot per a la llar, decoració, regals, papereria, bricolatge, bellesa i moltes coses més a preus increïbles. Mr. D arriba al Centre Comercial Diagonal Mar a partir del 23 de setembre amb tot el que busques al millor preu.
5: El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: Marta, vine'm a buscar.
7: Gorra Neta presenta Marta, una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
6: No sé com va el Google Maps, sí.
7: Marta, la nova cançó de Gorra Neta.
8: Amb el suport del Departament de Cultura.
9: Matina Codina Best Moments.
10: Torna el hormiguero i tenim amb nosaltres ni més ni menys que les formigues tranques i barranques.
11: Vamos a hacer un test de preguntas incómodas que hacemos siempre a los invitados cuando vienen.
12: Mar, ¿te ha pasado alguna vez que te quitas un moco y no tienes un papel a mano? ¿Dónde lo pegas?
11: Sergi, cuando vas a hacer pis en un baño público y vas a la zona de urinarios, ¿te pones en el que vas a mear o en el de al lado por tu pito torcido?
12: Son muy agradables. Muy buena la
10: Gràcies per venir, per dir alguna cosa, perquè ha sigut un desastre aquest test que heu fet.
9: Comença el dia rient amb l'Ernest Codina i tot l'equip del Matina Codina. De 6 a 11 del matí, a RAC 105. RAC 105.
1: La teva música.
0: No podràs canviar d'emissora.

és que les cantaria totes. Després va plovent, saps? Fa aquests diluvis. Per què serà? No ho sé, no ho sé. És Gracie Abrams i el seu That's So True. Vinga, va, seguim amb moltes més. Aquí ben motivats i engrescats, amb la teva música, evidentment, a RAC 105, amb la millor companyia, que és la teva. Va, de seguida per aquí, propostes com la de Taylor Swift, el seu Me, que és un clàssic. Entre altres, també una cançó que ho està petant, i mira que ja té el seu temps, el so de Dua Lipa i el seu Training Season. Entre altres, també, la nova. Bé, després t'ho explico. Abans, arriba Ray, mira-la. Ens porta aquesta, Where is my husband?

Matarons arriben aquests ritmes imparables amb els Tiets i el seu tàndem, una altra de les que ens ve de gust aquí ballar i gaudir. Estem a tope, tu. Mira, i per motivar-te encara més amb la teva música, arriba el so de Hugel al costat d'Ultranaté, Moving to the Sun.

0: música.
1: RAC 105.
0: Necessito unes quantes coses per a casa i no sé on anar.
2: Doncs ves a Mr. D.
0: És cert. Mr. D ja obre la seva tercera botiga a Barcelona, al Centre Comercial Gran Via 2.
2: Sí, el proper 7 d'octubre al Centre Comercial Gran Via 2. Hi trobaràs de tot per a la llar, decoració, bricolatge i bellesa. Tot el que necessites i, com sempre, el millor preu.
3: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.

0: L'èxit festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un himne festiu desvergonyit i ple d'actitud.
1: Fatxenda, de Marcos amb K, ja disponible a totes les plataformes.
0: Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la.
1: Amb el suport del Departament de Cultura.
2: El 3 i 4 d'octubre, Birba et convida a la Fira de la Galeta de Camprodon. T'esperem al nostre estand, a la plaça de la Vila.
3: Birba, fidels al que és autèntic des de 1893.
4: Compte amb el que toques, eh?
5: Que sigui el que hagi de ser.
6: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
4: Ostres, de cop som els 2.000.
5: Aviam, puja la intensitat. Hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
4: Això és brutal.
5: Màxima potència.
4: Els 80.
5: I com has dit que es diu aquesta màquina?
4: El ritme de la nit, de RAC 105.
7: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
8: El ritme de la nit.
7: Només a RAC 105.
8: RAC 105.
7: La ràdio dels teus artistes preferits.
9: Fa molta il·lusió perquè el primer cop que em vaig escoltar la ràdio va ser amb RAC 105, així que guardo especial carinyo.
7: On sona?

Una d'aquelles que ve de gust de tant en tant repescar-la. És el so de Gwen Stefani. Déu-n'hi-do amb aquest Rich Girl. A que dona bon rotllo, a que sí? Let's go. Hey, let's go. Bon, en pocs minuts arribarem a les 8 de la tarda. Aquest, bé, tarda i a vespre, eh? Perquè això ja està ben fosc. Però abans, què et sembla si anem amb la nova de la Miley? Que ens porta això, Bass Persuade. Com ho està petant, també.

0: d'aquells fenòmens virals que des del Festival Coachella no paren de triomfar. Si és que són les Cats Eye i aquest Animal.
1: La teva música
2: amb Enric Font.
0: Hello! Així hem volgut començar l'última reta juntets avui. Quan passen ja uns minuts de les 8, seguim amb moltes. Ah, aquesta ara vol ploure, espero que no. En fi, va, que arriba per aquí el so de Shakira, al costat de Burna Boy, el so de Die, cançó que no hem parat de ballar a l'estiu. Entre altres, també clàssics com el de Rihanna, S.O.S.O. Abans, una de casa nostra, són els Sutherland, tu-tu-turu.

que et motiva també, eh? És que l'Aitana té algo que amb totes les cançons ens atrapa, té una connexió psíquica, sí, deu ser això, clar. Si no, no hi ha cap altra explicació. En fi, bones referències que també ens motiven aquest vespre. Aquí amb la teva música, al tanto perquè de seguida Taylor Swift, una altra de les cançons copeta, The Fate of Ophelia, entre altres, Meghan Trainor, que ens porta el seu Criminals. Abans recuperarem aquesta, mira. Una de les que ho petava a Eurovisió, Eleni Foureira, amb el seu Fuego.

Toma ja. Mira que ara arriba la fresqueta, però jo crec que no pararà de girar tampoc aquest ventilador. És el gran treball de la banda Neon al costat dels Búhos i Mon DJ, que evidentment l'heu demanat moltíssim durant tot l'estiu, i espera't, perquè encara ho petarà més. Va, seguim amb moltes, aquí RAC 105, la teva música, moment...

he dit ja unes quantes vegades, però és que no me'n canso. La cançó oficial de l'entrepà de salami. Salami, pan, salami. Jamaican Bam Bam, el so de Hugh Gale, un altre d'escaupet aquí a RAC 105. Va, seguim amb més moment dels Måneskin amb el seu Bang.

0: apoteosi, que és moment d'aquells d'agafar-se de les mans, de cridar ben fort i cantar a l'uníson aquesta història de Nil Moliner. Ja és un clàssic, aquest Libertad. Mira, i amb Llibertat que tocarem el 2 ja, no? Sí, ja va sent hora, escolta.
1: La teva música.
2: Amb Enric Font.
0: Apa-li! Sempre és un plaer estar al teu costat. Ara, molt important, no te'n vagis, no desconnectis, que tenim ja enllestit i preparat l'Héctor Huguet amb bon rotllet i amb una altra edició del Ritme de la Nit. El millor sodens de tots els temps. Apa-li! Jo hi torno demà a partir de les 2. Adéu-siau!

0: Quantes nits inoblidables has viscut?
1: El ritme de la nit. Reviu els grans hits de la música dance cada cap de setmana a RAC 105.
0: Fins a les 12.
1: El ritme de la nit.
0: Amb Héctor Huguet.
2: És la festa de la Etxo.

0: tortera segurament cada bona, cada ona. I molt estimada, eh? A més, un estil així marca de la casa dels Venga Boys, sempre benvinguts. Amb aquesta cançó comencem nova hora i, per tant, nou programa. A les 9 de la nit, és dissabte, li agafem el relleu a l'Enric Font i jo que m'hi poso, salutacions de part d'Electroguet.
1: És el ritme de la nit.
0: I fins les 12 va compartint el millor so dance de tots els temps. Ara el primer convidat és Tayo Cruz amb això que es diu...

0: Shut Up and Sleep With Me, de Sin With Sebastian. Ara finalitza aquest Elisir de Gigi D'Agostino i tinc per aquí fent cua a Gala Rizzato. L'inici del programa és absolutament estel·lar.
1: Comencem forts.
0: Ja et dic jo que sí, i més si et dic ara arriba el moment de recordar plegats una cançó del 2008 meravellosa i

0: Diuen que les cançons que més ens marquen a la vida són aquelles que descobrim quan tenim 16, 17 anys, plena adolescència, no?
1: Sí.
0: Doncs home, jo sóc del 95. Aquesta cançó va sortir el 2011, fes comptes. 16 anyets tenia jo. Imagina't com d'important és per mi i quins records tinc del All My People. Brutal. Sasha López. You wanna see your body move? Voloma, voloma, voloma. Hey, Mr. Lover, I need a dancer to make me shake my booty. Bueno, en fi, prou, Héctor, prou, prou. Que tampoc heu vingut aquí a escoltar-me, no?, i fer el pallasso. En fi, amics, amigues, va, deixem l'All My People enrere, seguim endavant, repartint èxits, repassant tots els grans clàssics de la música dance. De seguida, va, per exemple, què tinc per aquí? Mira, el Gangnam Style, de Psy, o de Psy, mai he sabut com es diu, la veritat, no li he preguntat, no he tingut el privilegi. El que sí que sé pronunciar és LMC i U2, i aquesta veritable obra mestra que es diu Take Me to the Clouds Above.

0: De quin any devia ser això? Potser algú s'ho està preguntant des de l'altra banda. Doncs mira, inicis de mil·lenni, concretament.
1: 2002.
0: Vam conèixer Galeón, aquest duet francès, amb Gil Luca i amb Philippe Laurent, que ho van rebentar amb aquest One Sign, que hem recuperat en una nova nit de dissabte. RAC 105, el ritme de la nit per seguir avançant i canviar de registre, en aquest cas amb un altre One Hit Wonder. Una cançó que va donar la volta al món i amb la qual vam conèixer aquesta banda que, més enllà d'aquest tema, tampoc és que fes cosa, massa cosa més, o com a mínim, de tal rellevància i transcendència. Viatgem a l'any

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: El ritme de la nit.
2: Només a RAC 105.

0: d'aquelles cançons pel record, emotives.
1: M'emociono.
0: M'emociono. Mira, segurament és el que pensarà l'Arnau Mulet si està escoltant això. Sé que és especialment fan d'aquest Terra Titanic, Peter Schilling, Stereoàctic, Jack Roper. Cançó absolutament imprescindible en un programa Remember com és aquest, El ritme de la nit. Amics, amigues, salutacions de l'Héctor Huguet i una abraçada a tots aquells nouvinguts que s'acabin de connectar mica en mica i que es vagin pujant al carro en una nova edició de dissabte. Va, seguim repassant cançons clàssiques immortals i les millors de tots els temps pel que fa al dance. Aquí, mira, el Pirorirorin, el coneixes, eh?
2: Sí,
0: oi tant. De la gran Alexia, la italiana, una més d'aquelles que encara avui dia ens fan vibrar i de quina manera. Summer is crazy!

0: Compte amb el que toques, eh?
1: Que sigui el que hagi de ser.
2: Benvingut a la màquina del temps de RAC 105.
0: Ostres, de cop som els 2.000.
1: Aviam, puja la intensitat. Oh, hem viatjat als 90. Mira, un pis per un milió de pessetes.
0: Això és brutal.
1: Màxima potència.
0: Els 80.
1: I com has dit que es diu aquesta màquina?
0: El ritme de la nit, de RAC 105.
1: Cada divendres i dissabtes de 9 a 12, viatja en el temps i surt de festa amb l'Héctor Huguet.
0: El ritme de la nit.
3: Només a RAC 105.

Poca cosa cal afegir i que no s'hagi dit ja a aquestes alçades d'aquest clàssicot tremendo, el Pampera Danzel 2004, per si t'ho preguntaves. I així comencem nova hora. Salutacions de l'Héctor Huguet, 10 de la nit, nova nit de dissabte, nova nit de So Dance i Remember, gas! Vinga! Què, com ho portem? Són les 10, no sé què t'expliques a aquesta hora, quins plans tens per la nit. Jo el que et proposo, de moment, és acompanyar-te, com sempre, amb cançons tan històriques com el Dragostea d'Intei, d'aquelles ben horteres, però sempre cantables i per donar-ho tot al cotxe o allà on siguis. El Dragostea d'Intei, el Baby de Molella, o aquesta cançó més intensa, preciosa, EDM, d'un dels grans, un dels mestres, Armin van Buuren, a la casa, amb aquest This is what it feels like.

0: Comor?
1: Comor?
0: Guim, guim, guim, guim, ala. Estrangera, Latina Specs. Alegria. L'alegria ara ens la porta Ina, que la veritat que pels que puguin pensar que Ina és cosa del passat i que va tenir un moment de glòria i tal, doncs mira, estava mirant ara les seves dates. És increïble. Ara està de gira per Europa fins l'octubre. Al novembre té 10 dates, és a dir, un concert cada 3 dies pels Estats Units. Poca broma. I al desembre torna a Europa. Vaja, que té moltíssimes dates per un artista que ho petava l'any 2010, especialment amb aquest Sun Is Up. Tot torna, Ina, es veu que també.

Let It Be The Night. Kim Lucas, de nou, passant-se per aquí en una nova edició de dissabte, RAC 105, al ritme de la nit, clàssics com aquest que acabem tot just de deixar enrere per donar pas a Robert Miles, una de les grosses de l'any 96, fent cua per aquí al One and One, també al You Can Touch This de MC Hammer, o pels que voleu canya, que sé que sou uns quants. Sí. Veus? Doncs ara arriba una cançó del 2004. Sona així i es diu

0: Aquest és el ritme de la nit. A RAC 105.
1: Can't touch this. Can't touch this.

0: El so del Z.I.M. I Feel You Tonight, una cançó que, curiosament, no sé si ho sabeu, va tenir una versió en castellà. Yo te siento así.
1: Què?
0: Sí, sí. Bèstia, però sí. Fes-me cas. En fi, aquí, evidentment, et presentem l'original, que és, a veure, per gustos colors, però la que preferim aquí a RAC 105, el ritme de la nit, I Feel You Tonight, i tantes altres que arribaran de seguida. Per exemple, Rapture, Ayo, Jerry Ropero, Corazao, o el so EDM, canviant d'estil...
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Amb aquest bon home que tantes cançons ens va deixar d'aquest gènere. I encara ho fa, de tant en tant, no tant com abans, però parlem de Zed. Aquest dissabte et proposem el Clarity.

0: Mouta al ritme de la nit a RAC 105.
1: Bona nit. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el...
2: 94.011 94011 de la sèrie 5005.
1: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
3: Vibra amb el millor dance de totes les èpoques a RAC 105, el ritme de la nit.

I donant-ho tot, cremant calories, i si estàs a un casament, segurament traient-te la corbata. No, saps el que et vull dir, no? Allà, Serà perquè t'amo DJ Matrix. Ara una cançó que ens arribava fa més d'una dècada, concretament amb els inicis de Cigala, apropant-nos a les 11 amb el bon rotllo del britànic i agafant aquella mítica cançó dels Jackson 5, aquell ABC, donant-li la volta per fer aquesta cançó tan divertida que es diu Easy Love. Sona aquí, al ritme de la nit.

0: Amor para siempre, Luna, baila mi ritmo. I amor etern a la contundència de la cançó que arriba a continuació. Les 11 de la nit, salutacions d'Héctor Huguet, nova horeta en marxa. Benvinguts al ritme de la nit.
1: El ritme de la nit, de 9 a 12, a RAC 105.
0: De seguida, amb Blue Boy, amb el Remember Me, abans, com et dic, una d'aquestes ben canyeres per aixecar el personal com Déu mana. Des del 1994, a 101.

0: A Sorry Member està més viu que mai. Només cal veure la quantitat de festes que hi ha arreu de Catalunya. De fet, una de les grans d'aquest estiu va ser el Festival Sons del Món de Roses, i allà, aquest any, el 25 de juliol, crec que va ser, allà hi eren els The Sound Lovers per cantar, entre d'altres, cançons mítiques com aquest Surrender.
1: El ritme de la nit. De 9 a 12, a RAC 105.
0: I dels 90 passem als 2000, ara amb el remix de Thin White

Camarero, una de pipes pel pájaro, eh? Quants cunyats heu escoltat dient aquesta broma i cantant el pi-pa-pa-pa-ra-po? Vinga, Scatman, Scatman John a RAC 105. A veure quan fan una sèrie d'aquest bon home, eh? Sempre ho dic, però tu, no hi ha ningú de Netflix ni d'HBO que m'escolti. Valdria molt la pena, una vida molt interessant. També interessant la de Gigi D'Agostino. Déu-n'hi-do. Vinga, una mica d'Italo Dance per encarar la part final del programa o la última mitja hora, com a mínim. Ara el ritme de l'italià i això que ens arribava l'any 2000 i que encara 26 anys més tard recordem amb molta estima. Es diu Un giorno credi.

com ha canviat la música de David Guetta, eh? La veritat, un paio que es renova sempre i, sigui com sigui, continua sempre sent considerat un dels millors DJs del món. Ho aconseguia l'any 2004 amb aquest The World Is Mine, un so força més underground dels que ens presenta de seguida, o com a mínim amb la seva vessant més comercial, tot i que també té una part així fosqueta que de tant en tant ens va regalant, que mola força, la veritat que sí. The World Is Mine, als inicis del francès, ara és moment de viatjar als 90 amb un parell de cançons que, curiosament, van sortir amb re. 5-6 mesos de diferència, de seguida. Els Ace of Base amb el All That She Wants, aquesta arribava una mica més tard, absolutament històrica, número 1 a 13 països europeus. Hathaway, What Is Love?

0: maco, eh?
1: Ui, que bonito.
0: Preciós, tu. La Barbie i el Ken, inseparables encara. Aquí tenim el seu mític Barbie Girl d'Aqua per Anna, ja tancant la paradeta. Amics, amigues, finalitzem el programa a les 12 amb una última cançó. I em permetreu que sigui la següent, la típica cançó que tothom demana per acabar, el típic closing, sobretot aquí a casa nostra, a Catalunya, i una cançó tan històrica i tan referent pel que fa a la música electrònica al nostre país, a Catalunya, que, de fet, d'aquí un mes aproximadament, crec que és el 6 de novembre, treuen un documental. De quina cançó? Evidentment, del Flying Free! Ganes de veure'l, eh? Un documental, ara no recordo com es diu. Espera, va, que t'ho busco, ja que hi soc. Aviam, es diu Inèdit, Flying Free Inèdit 2026. Surt el 6 de novembre, ganes de veure'l. Tinc un col·lega que hi col·labora i tal, de fet ha estat el director, i té molt bona pinta, ja podeu veure el tràiler. En fi, Flying Free, em permetreu que avui finalitzi com Déu mana.
2: Mou-te al ritme de la nit a RAC 105.
0: Since 1990, com deia això?
3: Since 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's

el ritme de la nit arriba al seu final. El proper divendres a les 9 de la nit tornarem amb la nostra cita obligada a RAC 105.

0: RAC 105, la teva música.
1: La teva música.
2: La música. No podràs canviar d'emissora.
0: Aquest és el so. Aquest és el so.
2: RAC 105.